tant que ets munt, que s'està caint cuesca. I amunt fa el batxan, un batxan d'eix pasca cate. Xoqueren, mais testen. Ah, temun buchtin kirtilen. Ja, oh, Paris. Oh, Paris, ja mun, ah, oh, Paris, toppen kulan mut, jouna ante, tjalas, jorkala, teaustajis.

tant que ets imun, que s'està caint cuesca. I amb un fals batxan, un batxan d'eix pasca cates. Xoqueren, mai estesten. Ah, tem un buchtin kirtilan. Ja, oh, Paris. Oh, Paris. Ja, mon. Ah, oh, Paris. Toppem kulan mo. Jogna ante. Jalas. Jorkala. Teaustajia.